0: vol deventar consigliera federala. Quai alla politica de 47 ons annunciau oz avon les medias a Genevra. Céline Amodru ei cun quai l'emprema ca annunciau de candidat per la successiun de Guy Parmela. La fracción de la PPS decide als 20 de novembre de varsa es candidaturas oficiales pel Consell Federal. L'Assemblea Federala elegia als 9 de dezember el successur ni la successura de Guy Parmela. Tant de mai, toca la próxima gat.
1: La Saira ter RTL.
2: Cun sempre Welts. Scoverides. E hits.
1: Musica non-stop.